I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

al ritme. Flash FM.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: El poder del ritme.

0: baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Flash FM. Massa bons perquè facis zapping.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
5: Flash!
6: Ey... La vaina bichi.
5: Enamor de...
6: La rola piche.
5: Dale duro.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Soul Storm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
6: Flash FM Andorra 93.8.

FM. Poder del ritme.

0: buit. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: Flash FM.
1: Let's go!
0: El poder del ritme.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: al ritme. Flash FM.
1: Era mi rey.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
0: L'emissora que continuen escoltant les...

0: 93.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: La Maravilla, Psycho, El Conci, Yes Sir.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: una sabrosa.
1: Flash FM. No sabons perquè facis zapping.

Vols un fin d'intens? Dóna-li play a Flash FM.

0: Montbuit.
1: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Soul Storm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
6: Miss International. It's another one.
7: It's another one.
6: Tampa Kurhat. Trouble Kush. It's another one.
7: It's another one.
8: One, two.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Flash.

0: llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1. Comença el Calibre 45.
1: Som-hi, va.
0: Amb Edgar Manchado.
1: Què tal, com esteu? Bona tarda. Ja hi tornem a ser una vegada més, un dissabte més, al Calibre 45 de Flash FM, a la llista oficial d'aquesta emissora. Òbviament, Flash FM, si haguéssim de fer la llista d'una altra emissora, ja només ens faltaria això, tu. 3 hores de ràdio per endavant amb el principal objectiu de buscar, de trobar el nostre número 1 pel camí. Novetats, cracs, megacracs, entrades, sortides, aspirants i tota la pesca. Això sí, hi ha hagut una cançó que ha estat la més important durant aquests darrers 7 dies.
0: Número 1.
1: I ha estat aquesta d'Ugel.

0: Michel a través del Moment de Sant. Ja va fer número 1 aquí a Flash FM, aquell Jamaica amb Bam Bam, ja fa alguns mesos. De fet, va ser el primer número 1 d'Ugel i ara repetia amb Moment de Sant després de 9 setmanes dins el nostre calibre. Ha aconseguit arribar al punt àlgid, al número 1. Veurem si repetirà ell o si hi haurà relleu a la part més alta del nostre calibre 45. Recordem que està Quevedo molt i molt fort a través de cançons com El Golpito, La Graciosa, El Ni Borracho i tantíssimes altres que formen part de la nostra llista, però per saber-ho i per sortir de dubtes, el que hem de fer és doncs, quedar-nos aquí aquest programa, que per això el fem cada dissabte, m'enteneu? Per repassar les 45 imprescindibles, perquè sí, la nostra llista en té 45 i avui d'aquestes en pujaran 7, en baixaran 29, 7 mantindran la mateixa posició que tenia la setmana passada, dues cançons surten i, per tant, dues entren. Quines surten? El Malibu de Rusovski i el Yo y Tú d'ABL i de Quevedo. Tot a punt, tot preparat? Vinga, va, som-hi. Reset.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: I compte, perquè la que tanca és el nostre rècord de permanència.
1: 45.
0: BLA West Call amb 75 setmanes a les seves esquenes en baixen dues amb la plena.

0: passat res aquesta setmana respecte a la plaça que ocupava la setmana passada Relsby amb tu a Sin, una cançó que ja fa 53 setmanes que és entre nosaltres.
1: 43.
0: També la baixada d'un altre dels grandíssims números 1 de Flash FM dels últims mesos, Luke Ray BM amb La Morocha. Camisa trans...

0: la 40 passa a la 42, per tant, en baixa dues aquesta setmana. El projecte de Kid Voodoo amb JC Reyes, Me Mareo, fa un total de 50 setmanes que ens acompanya.
1: 41.
0: Menys setmanes fa que és aquesta entre nosaltres. Només 8, la nova d'en Sergi Domènech amb David. Sí, sembla que ja va assolir el seu punt àlgid perquè la tenim de baixada. 3 avall per David, Sergi Domènech i aquesta cançó que es diu molt malament, el calibre 45 de...

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.
6: Si te quieres divertir.
0: Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes d'1 a 5 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash, només a Flash FM.
7: Flash!
0: Escoltes Flash FM a Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen. La llista definitiva, el Calibre 45.

0: propostes que també baixen aquesta setmana a través del Calibre 45 de Flash FM. De moment, les que hem sentit fins a aquest Love de Claren, que és la número 40, totes baixen. La Plena, Tu, Así, La Morocha, Me Mareo, Molt Malament, i aquest Love en baixen. En aquest cas, baixa una de la 39, passa a la número 40. Love, una cançó que fa 39 setmanes que ens acompanya aquí al Calibre 45 de Flash FM. Bon dissabte, família. La llista oficial que ja ha arrencat, que intenta buscar trobar el nostre número 1, però pel camí ja sabeu com funciona això, el Mega Crack, els cracks de la setmana, entrades, sortides i tot el patracol habitual d'aquí de la Camana. I també Remembers, perquè per trobar el número 1 d'aquesta setmana i saber cap on anem, és molt, però que molt important no oblidar d'on venim.
1: El Calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: I tal setmana com aquesta, tal dia com avui, 15 d'agost, però del 2009, la cançó més important de Flash FM era aquesta que ja sona de Pitbull. I Know You Want Me. Recordes bloquejadíssim, el Calibre 45. Com deia?

0: Molt esbocajadíssim, eh, Pitbull? I know you want me. Avui fa 17 anys que era número 1 de Flash FM, perquè sí, aquest I know you want me va arribar liderant el seu dia a la llista oficial de Flash FM.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: I tornem a l'actualitat amb el calaix número 39 amb una de les cançons que avui s'incorporen al nostre chart.
1: No. Nova entrada al calibre 45.
0: Projectats de Dani Six i It's Kid, benvinguts al calibre. Es diu que s'aturi el temps.

0: Joan Turifa allí sonant a través de Por un pendejo no se llora, o sí que se llora, perquè en baixa dues aquesta setmana, un dels temes que porta doncs, força temps amb el nostre chart. 28 setmanes concretament, abans sentíem el xoque de Batiali i Enzo Corleone, que també en baixa dues.
1: 36.
0: I baixa dues també aquesta de Quevedo, Scandic.

0: catalana, si és que això existeix, amb el Xiringo, el projecte d'estiu 22 al costat de Henry Méndez, un tema que en puja dues a la seva sisena setmana llista.
1: 34.
0: I en català, però de baixada, després de ja haver assolit un punt força àlgid amb Flash i Ice Cream i una de les dues cançons que sonaran al llarg d'aquesta tarda dins la nostra llista. Aquesta fa 11 setmanes que és amb nosaltres i es diu Imagina.
2: El món és nostre, ens deia l'avi, i tinc

0: sembla que aquesta no ha acabat de convèncer com si ho ha fet altres cançons de Tini. És una llàstima que el debut de Ulises Bueno, doncs escolta, sigui de baixada ja aquí a Flash FM a través d'aquesta que es diu Dos Amantes. Fa 19 setmanes que ens acompanya a través del nostre Calibre 45 i arriba ara un dels moments importants de la nostra llista, perquè a banda de descobrir les entrades, les sortides i el número 1, hi ha un altre paper important dins les medalles que pengem cada dissabte a la tarda aquí al Calibre 45. Arriba el moment de trobar el nostre megacrack que s'inspira en una de les cançons més sonades de Bad Bunny.
1: Por la mañana café,
0: i por la tarde,
1: la tarde Ron. Ya estamos en la calle.
0: Aleshores hi ha una formació que es diu Clan, que ha agafat això i ha dit, espera, perquè a mi el que m'agrada és l'Afro House.
2: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: Així un tecno una mica molt seu, d'acord? Jo us la poso, és el megacrack d'aquesta setmana. La setmana passada entrava com a aspirant i anem a veure com es consolidarà Flash FM, el projecte de Clan, amb Café con Rock.

0: Fes...
1: Aquesta versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses, que compta també amb la veu regravada de Gerard Quintana i la producció espectacular de Mont DJ, l'encarregat de tornar a reviure aquest grandíssim hit de ja fa uns quants anys. En baixa una aquesta setmana i abans d'arribar a les 7 d'aquesta tarda de dissabte, anem a tancar hora, com es mereix aquesta hora, recuperant un dels grans hits de Flash FM. No és un hit qualsevol, és un hit que tal setmana com aquesta del 2011 era número 1 de Flash FM.
2: El calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
1: Guetta, Nicki Minaj i Florida amb Where the Girls At.

0: el so de Quevedo amb la cançó que li dona nom al seu últim àlbum, El Baifo. Aquesta setmana en puja dues, la tenim de pujada de la 31, passa a la número 29, una de les últimes incorporacions, és l'última arribada del seu àlbum. Li va costar, la veritat, li va costar i de valent entrar, va estar un parell de setmanes allà com aspirant, però finalment ja la tenim aquí entre nosaltres. I precisament d'aspirants anem a parlar, perquè aquesta setmana tenim dues cançons, dues, que no formen part de la nostra llista, però que les incorporem en categoria, doncs això mateix, d'aspirants. Futuribles entrades a Flash FM, cançons que a partir d'ara començareu a sentir de valent dins la nostra antena i la nostra programació. La primera d'elles és en format Afro House, Ximsa, Amarco i Casango. Probablement l'hagueu sentit perquè de moment està funcionant molt bé a xarxes socials. Anem a veure com funciona Flash FM, això que es diu Fire Fire.
1: Això aspira a entrar al calibre.

0: So From House, que tampoc és que hagi funcionat malament entre la nostra audiència, però al final sou vosaltres qui acabeu determinant què es converteix en un èxit i què no. Aquesta és Nova Simsa amb Fire Fire, és un dels dos aspirants que tenim aquesta setmana. L'altre és totalment oposat, el so més urbà d'Ozuna amb Omar Courts.
1: Aquest és un altre aspirant a entrar al Calibre 45.
0: És nova i es diu Zizi.

0: Cantors i després de tantes altres cançons que ja formen part de la seva trajectòria i del seu palmarès. Aquesta és l'última, la més nova, al costat d'Ozuna, es diu Sisi i de moment aterra a Flash FM en categoria d'aspirant. Veurem què passarà la setmana vinent, si entraran dins la nostra llista o si encara hauran d'esperar una miqueta més. Avui és dissabte, família, dissabte tarda de Calibre. Anem a seguir per on ho havíem deixat.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: Hem deixat amb un altre dels grandíssims números 1 d'aquesta temporada.
1: 28.
0: Cap baixa 1 avui, Bizarrap amb Daddy Yankee, la seva Music Sessions.
2: No me te

0: 93.8.
1: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Sun Storm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis. 4

0: Maxi Flash.
1: Només a Flash FM.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
2: Flash FM.
0: La llista definitiva, el calibre 45.
3: Noche fría, sé que mi nombre mienta.
0: 26.

0: Dues setmanes consecutives, no fa gaire, un dels grans hits aquest 2026, Forever Togantel, Amo Marco, Sinyeng o Flow, que en va ser un aquesta setmana, després de ja haver assolit el seu punt àlgid al llarg de les 23 setmanes que fa, ja que ens acompanya aquí a Flash FM. Moment de tirar enrere el temps, moment de buscar un Remember Família, ens remuntarem a la temporada 2012. Mare meva, quina temporada aquella.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal setmana com aquesta liderava tota una guanyadora d'Eurovisió com és Lorin a través del seu Euphoria. Why?

0: Fa 14 anys la recordem, Euphoria. Lorin, que torna a sonar a Flash FM després de molt de temps, tu.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Vinga, tornem a l'actualitat. El panorama està força diferent.
1: 25.
0: Amb Shakira, que en baixa una a través del seu Algo Tu amb BL.

0: Pomaganca últimament sembla que s'està dedicant a refregir els seus grans hits. Ja ho va fer amb Lucho RK a través del Ella no sigue modas i ara és el torn del Bailando por ahí. De fet, és Omar Montes qui culmina aquesta cançó, que li han canviat també el títol. Es diu Ayer la vi i manté el mateix calaix que tenia la setmana passada. Plaça número 23 per aquest parell.
1: 22.
0: Un amunt, una cançó que baixa en cau dues, Ryan Castro, Capo, a través de La Villa. Ja fa 30 setmanes que són amb nosaltres. Yeah.

acompanyen, i poca broma, perquè en dues setmanes ja s'han col·locat al calaix número 21, 7 amunt. De fet, és la pujada més forta d'aquesta setmana. Molta intensitat per aquesta proposta que es diu Talk to You i que, com diem, ja es col·loca, ja es posiciona al calaix número 21. Serà una de les que sonaran a la festa major de Falset demà diumenge? Ai, això no ho sé, escolta. Heu d'anar-hi per saber-ho. Miquel González i Héctor Ortega us hi esperaran demà a Falset. Perquè el món de les festes majors és, jo crec que és el millor que ens ha passat, perquè realment et permeten que qualsevol dia de la setmana pugui sortir de festa. És que al final l'estiu és per això. Que la festa major que on diumenge, tu, doncs ens anem a punxar diumenge, a mi que m'expliqueu, i tant que anem. Sabarretes, tot el ritme a Flash FM, i ells dos, que ja són un xou. Tens l'Ortega i en González, i ja són un xou demà, Flash FM, a terra Falset. Però això serà demà. Ara estem immersos en aquest calibre 45, en el qual hem de saber quin serà el número 1 d'aquesta setmana, si tornarà a ser Moving to the Sundowngel o si hi haurà canvi a la part més alta del nostre chart. Ho havien deixat per aquí, en baixa 1, aquesta de Flashy Ice Cream i 31 Fam. Dona

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Endoas per un tema que ja fa 16 setmanes que ens acompanya aquí a Flash FM. Això és el Calibre 95 de Flash FM, efectivament, l'emissora del ritme, i no va tirar enrere en el temps. 10 anys enrere, què liderava aquesta casa?
1: Obrim el túnel del temps al Calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Doncs aquesta llista la liderava tal setmana com aquesta fa 10 anys, tot un mite de la música electrònica com és Bob Sinclair amb el seu registre més actual, un tio que s'ha sabut adaptar al 100%. Recordeu aquesta? Es diu Someone Who Needs Me. Estic convençut que...

0: Riméndez, amb un dels greatest hits de festes i festivals, Quiero Rayos de Sol tombados en l'arena. Amb la seva versió 2026, Rayos de Sol, aquesta setmana puja, i puja 3.
1: 17.
0: I ja no puja més perquè ja va tocar sostre en el seu dia, és aquesta de Romeo Santos i Prince Royce. De fet, en baixa una, però s'ha convertit sense cap mena de dubte en una de les grans enormes d'aquest 2026. Dardos, fa 31 setmanes.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: que ho portava intentant des de 2019. Fixa't si fa anys que ens porta música aquí a Flash FM i no ha estat fins ara, fins aquest 2026, que al final la sort li ha acabat somrient amb aquest Jamaica amb Bam Bam, ex número 1 de Flash FM, que ara doncs, ja està de caiguda, plaça número 15, tot i que manté el mateix calaix que tenia la setmana passada. Ugel amb el seu Jamaica amb Bam Bam. 34 setmanes fa que està entre nosaltres. Una bona marxa, ja són les 8:03, per tant, entrem dins l'hora definitiva, dins els últims minuts de Calibre 45, perquè sí, queden 14 cançons per escoltar, i una d'elles és el número 1. Aquesta última setmana, aquests últims 7 dies, el número 1 també ha estat d'Ugel, la seva més nova, que és el Moving to the Sun. No ho sabrem fins pocs minuts abans de les 9, quin serà el nostre número 1. El que sí que hem destapat ja fa una bona estona és el nostre megacrack. Aterra aquesta formació que és nova, Clan, remesclant o agafant un sample d'una de les propostes més famoses de l'últim àlbum de Bad Bunny.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: Us farem un fart de sentir-la al llarg d'aquests propers 7 dies. El megacrack de Flash FM és aquest remix de Frohaus del Café con...

0: No només és el nostre Miracrac, sinó que també és una de les dues entrades en llista d'aquesta setmana, Café con Ron, el so de Clan. Recordeu que hi ha dues cançons que marxen, que són el Malibu de Rusovski i el Lloitú de BL i de Quevedo. Per tant, tenim dues que entren. Des del cas número 39, el nou projecte de Dani Six i It's Kid, que s'aturi el temps. I, per altra banda, des del 31, Clan, amb Café con Ron. Ara sí que sí, nova hora en marxa, com dèiem. 14 cançons per sentir, per escoltar, entre elles el número 1 de Flash FM. Veurem si tornarà a ser UGEL amb el Moving to the Sun o hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre la medalla d'or.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Podria ser Quevedo, un dels artistes que li pugui prendre l'or a UGEL, però no serà amb aquesta.
1: 14.
0: Baixa dues i que es diu Ni Borratxo.

0: continua el seu trajecte ascendent de pujada. Aquesta d'Helena Rose amb Manuel Turizo. La setmana passada era el mega crack de Flash FM. Aquesta setmana en puja 5. La setmana a la seva setena setmana en llista. Una de les importants, una de les imprescindibles a l'emissora del ritme.
1: 12.
0: I compte perquè per aquí sona una que té un pèl menys de sort, el Tutu Turu, que surt del nostre top 10, cau a la número 12, dues avall per Siderland i el Tutu Turu, després de 12 setmanes en llista.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya. Som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.

0: Jo, una cançó que no para de pujar realment. La tenim al número 11, encara no ha entrat al nostre top 10. Però la veritat és que està a tot arreu, a les xarxes socials. La gent també li ha agafat molt de carinyo i, òbviament, la Fresh FM també és una de les més sol·licitades, o ho era. Teníem l'Interactua en marxa, l'Interactua, que l'hem deixat descansar. El seu presentador no, eh? El presentador de l'Interactua, el Sergi Domena, de fet, aquesta mateixa nit l'enviem a Colera, a l'Alt Empordà, fer una mica de gresca i xerinola. El Domena se li dona molt bé fer gresca i xerinola. Ell portarà tota la música de Fresh FM. Jo crec que alguna samarreta caurà si us porteu bé o si no us porteu massa malament, perquè, clar, dins un context de festa, què és portar-se bé i què és portar-se malament. En fi, Maladí queda enrere després de 9 setmanes en llista, va fent el seu progrés. Molt probablement la setmana vinent entri a formar part del nostre top 10, però aquesta setmana encara no ho fa. Per tant, qui tanca el top 10? Qui és la número 10?
1: Top 10.
0: Jay Weller amb el de Lejitos Remix, en baixa 3.

noves, però encara forma part del nostre top 10, el so de Gordo, a través del seu Loco Loco. Número setmana en llista. Sí. En canvi, aquesta està de pujada, merescudíssima, 4 amunt, per un dels temes que més està sonant aquest estiu. Primera setmana dins el top 10 per Lola Índigo, Ana Mena i el Petit Toa. Niño.

0: És una de les poques cançons que pugen aquesta setmana. Puja 3, l'últim projecte de Mike Towers. Una na más es consolida la número 5 després de 8 setmanes en llista. Una na más.
1: 4.
0: I manté el seu calaix respecte al que tenia la setmana passada l'himne d'aquest Mundial 2026, Shakira, Burna Boy.

0: problema, la setmaneta més.
1: Echate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Per tant, hem sentit 44 cançons. Aquest programa es diu Calibre 45. Per tant, queda una cançó per escoltar. Una cançó que serà la 45, però que serà la número 1. Si ho busca, des que la Graciosa va ser número 1 de Flash FM, la Graciosa va estar 5 setmanes consecutives liderant. Fet històric. Quevedo igualant la seva pròpia marca, només ell ha aconseguit liderar 5 setmanes seguides. Més de 4. Ho va fer en el seu moment amb la Music Sessions i aquest any ho ha fet amb la Graciosa. Quan la Graciosa va deixar de ser número 1 de Flash FM, ho va ser el Golpito. Per tant, Quevedo va ser 7 setmanes seguides número 1 de Flash FM. Quan la setmana passada el Golpito va deixar de ser número 1 de Flash FM, va agafar lideratge a UGL amb el Moving to the Sun. I fixa't tu, ves per on, que Moving to the Sun és la cançó que ens falta per sentir. Per tant, Moving to the Sun torna a ser el número 1 de Flash FM. Enhorabona! Toma, toma! Felicitats i enhorabona a UGL, que després de ja haver estat número 1 amb el Jamaica amb Bam Bam, aleshores només va poder liderar... No, no, mentida, va ser número 1 dues setmanes, sí, sí. Va ser número 1 dues setmanes al mes de febrer i ara encara la seva segona setmana com a número 1 a través del seu Moving to the Sun. Així que la sentim junts. Moving to the Sun torna a ser el número 1 de Flash FM. Gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver confiat en el Calibre 45 un dissabte vespre més. Que vagi molt i molt bé.
2: Aquest és el número 1 de la setmana. Number 1.